0: y de Rafa Lafena, el 27 de agosto desde las 4:30. Además, podrás conseguir regalos y premios en Parque Vuelta, situado en el propio parque de Rafa Lafena.
1: ¿Qué pasa a l'Alcora del 21 d'agost al 6 de setembre? Que arriba la cita més esperada de l'estiu. Festes del Crist 2026. Més de 150 actes per a totes i tots. Amb l'espectacular entrada de 6 bous braus de la ramaderia de Domínguez Camacho. La quincena ruta gastronòmica del Caragol i el gran concert de Leire Martínez. 17 dies, centenars de plans, tot un poble de festa. Consulta la programació a l'Alcora.es i xarxes socials. Festes del Crist 2026. L'Alcora, viva!
2: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
3: Esto promete, Manu.
2: Ya lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
3: Huele a compra, Manu.
2: A ver, huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
3: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
2: Venga. Ocasión Plus.
4: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
5: Onda Cero. Castellón.
6: Oh.